0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Vinga, tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
3: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a citroen.es.
4: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: Recordes el teu primer Corsa?
8: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
7: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què?
11: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
11: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 o triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits. La

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol Ponés. Repsol, amb tota l'energia.
3: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
3: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
5: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
6: RAC 105, emissora oficial.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de cotxes?
9: Expocasió, home.
8: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
10: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
11: El Matina Codina, el feu vosaltres.
12: Ei, bon dia.
13: Bon dia, Matina Codina.
14: Hola, matiner.
15: Bon dia, Matina Codina.
14: Tenia un bon dia.
16: Bon dia, matiner.
17: Bon dia, matinaires.
18: Bon dia, codinaires.
19: Vinga, va, som-hi.
20: Bon dia, matinero.
21: Vinga, va, bon matí.
14: Un petonet.
22: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantidevi de vida. Cantidevi de vida.
11: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubida.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Sol, solet, vine amb a veure.
3: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
8: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
9: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
8: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
9: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
11: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
12: Expo Casio, home.
11: Que clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
13: Torna a Expo Casio Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
14: Matina Codina Best Moments.
15: Tu poso un bandeja perquè li diguis safata, però ella és hostessa i no safata.

0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Oh.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Nou Lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou Lletres, Nou Lletres, que deu ser una fira de cotxe.
5: Expocasió, home.
6: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
7: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
8: Al, ja t'has menjat nou panetones?
9: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
8: I ja l'has trobat?
9: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
8: Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
8: Més info a aldi.es.
10: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
10: Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: Ai, que ràpid passen les coses bones.
14: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
13: O els 10 dies Nissan.
14: Com?
13: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
15: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
16: Amb Lidl Plus tria 6 búrgars de pollastre 2,99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1,89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
17: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers Rec 105.

0: és Olivia Rodrigo amb el seu Drop Dead sonant a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: I arrencant nova hora, què tal, com estàs? Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos un dia més. Aquí estem, eh? Dia festiu, sí, però nosaltres al peu del canó, com sempre, acompanyant-te amb bona música, perquè, a veure, a RAC 105 ja saps que posis l'hora que posis la ràdio. Sempre hi haurà grans èxits com aquest de Zara Larsson, que es diu Last Life.

0: tu.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Super 11, Triplex, Duple i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Mary Shore.
9: Bonale, sempre bonale. Després d'una camin que queda superbé.
10: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
11: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
10: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
11: Amb el suport del Departament de Cultura.
12: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
13: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
14: Skoda.
15: Al, ja t'has menjat nou panetones?
16: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
15: I ja l'has trobat?
16: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
15: Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
15: Més info a aldi.es.
17: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
1: RAC 105.
18: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: La

A veure, hi ha gent que els anys se li noten per malament i hi ha gent que els anys els milloren, no? Jo crec que David Guetta és del segon. Perquè ara està en forma, està bé, es cuida. Jo crec que també la pasta que ha anat guanyant els últims anys ha ajudat a que pugui cuidar-se una mica més, que no pas a l'inici. Però si mires una foto de quan començava, se'l veu molt més bé ara. En fi, aquí el teníem amb I'm Good, i ara un artista internacional és la Taylor Swift, que ens ha presentat un nou tema que ens encanta. Es diu Patient Zero.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: M'estimo. Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
3: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
4: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
5: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
4: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
6: Bona llei! Sempre
7: després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
8: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
7: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
9: Al, ja t'has menjat nou panetones?
10: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
9: I ja l'has trobat?
10: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
9: Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
9: Més info a aldi.es.
11: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Perfecte, aquí el tens.
11: Ja?
12: Ja.
11: Sí?
12: És així.
11: De debò?
12: I tant, de debò.
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
15: I tu quina ràdio escoltes?
14: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!
15: D'acord.

Teddy Swims, un artista que al principi deien, però d'on ha sortit? D'on ha sortit aquest talent tan desbocat que no el coneixíem? Doncs mira, ara ja li seguim la pista des de fa força temps i tot el que ens va presentar ens encanta, com aquesta que es diu Mr. Know It All. I ara la Rosalia, que diu que està despetxada.

0: Black Eyed Peas recuperant aquest classicot i donant-li doncs aquest aire més electrònic amb la versió bruta, no? Dirty Beat, sonant a Rack Sensing. Va, que no para això, continuem.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Aquests són els Amics de les Arts i això es diu Segurament t'estimo. No crec...

0: Aitana, que diu que aquí hi ha alguna cosa més que simple atracció.
1: La teva música amb Arnau Moret.
0: Hi ha una connexió profunda. És el que ens expliquen aquesta nova proposta, una cançó que ens serveix per inaugurar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet, gràcies per triar-nos, 12 d'octubre. I aquí estem, doncs, acompanyant-te amb els grans èxits de RAC 105. Ara, Miva Max. Que li diu algú, escolta, potser em deies que el problema sempre era jo, però jo crec que això no era així, que potser el problema eres tu. Maybe you are the problem.

0: Aquest. Aquest és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
3: Mm-hmm.
2: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què?
4: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
4: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
7: Només pel fet de comprar el cupó diari?
6: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
7: Mira que bé!
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
8: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Ai, que ràpid passen les coses bones.
10: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
9: Els 10 dies Nissan.
10: Com?
9: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mare de Déu.
1: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
1: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Escoltes tots els èxits de la música.
18: No podràs canviar d'emissora.

sí que fa màgia, sí, perquè tot el que publica es converteix en or. És la meravellosa Lady Gaga amb el seu Abracadabra, que dona pas a la cançó de l'estiu en català, jo crec, eh? Mama Duixa, Joan Dausà, Papi, posa'l al disc.

Doncs mira, ens va com anell el dit, perquè ara mateix, si tinc una cosa entre les mans, és un bon espresso, eh? Sí, perquè, escolta'm, aquesta hora del matí sempre va bé per anar-te despertant. Jo crec que aquesta va ser la primera cançó que la va donar a conèixer a nivell internacional a Sabrina Carpenter, que ara ja és tot una estrella, eh? En fi, amb ella, que continuem ara amb un artista que ens cau molt bé a RAC 105. El van poder entrevistar a un 105 confidencial a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Ames.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Sembla que no està passant pel seu millor moment a nivell anímic. Ariana Grande, que ha deixat momentàniament el món de la música i que, en fi, diu que necessita recuperar-se, que ja tornarà. Nosaltres, però, anem recuperant cançons com aquesta, eh? Yes, End, tot un èxit, que també sona a Rack 105. I mira, parlant d'èxits, ara és el moment de Shakira, al costat de Maluma.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
3: I pot ser tot això sent professional.
2: I venir als pro days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
4: Citroën.
2: Consulta citroen.es.
5: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
6: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
7: Ai, que ràpid passen les coses bones.
8: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
7: O els 10 dies Nissan.
8: Com?
7: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
10: A on havia terremoto?
11: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
1: La Seu d'Urgell.
12: Oh, dius ara!
1: El dissabte 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Getardes i Ernest Codina del Matina Codina.
13: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
14: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de...

Doncs mira, de tant en tant està bé recuperar cançons aquelles del record que ens van fer sentir coses fa temps, no? Aquesta és una d'elles, I Know Nobody. Això sí, també ens agrada mirar el present i ara mateix ho està petant Bruno Mars amb una de les seves balades que no deixa ningú indiferent tampoc i que es diu Risk It All.

0: Nelé, grandíssima proposta d'Adela, que no la coneixies, apunta-te-la bé.
1: La teva música amb Arnau Molet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Molet, gràcies per triar-nos. Aquests dies, doncs, la gent a Catalunya està com més sensible, no? Perquè ja hem acomiadat Toques Grasses, ja els hi hem dit adéu en 4 concerts històrics a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. De fet, la primera banda cantant en català que aconsegueix una fita tan enorme. Un dels moments de llagrimeta és quan interpreten o interpretaven aquesta, La gent que estimo.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol
3: RAC.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Recordes el teu primer Corsa?
3: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
2: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
4: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Ai, que ràpid passen les coses bones.
8: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
7: O els 10 dies Nissan.
8: Com?
7: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mola de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La casa dels teus artistes.

Nil Moliner no se n'ha amagat mai. És fan de Ginestar. De fet, compartia moltes històries al seu Instagram amb cançons seves de fons. I nosaltres ja dèiem, aquí em pot caure alguna cosa. Després, a més, els va convidar

Cançó divertida, distreta, que, en fi, ens presenten Gorra Neta i que es diu Marta, una formació d'aquestes de nova creació que crec que hem de seguir de ben a prop. Perquè sonen molt bé, tu. I aquí a RAC 105 ja ho saps que sempre recolzem el talent de casa. Però també l'internacional, eh? De fet, ara mateix ens arriba la sueca Nia,

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15enes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
6: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40ena diada de l'arcejat.
5: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
6: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
5: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
8: Ai, que ràpid passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
8: O els 10 dies Nissan.
9: Com?
8: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Matina Codina Best Moments.
12: Bon dia, senyores i senyors, i benvinguts a Quan s'apaguen els llums, el programa més íntim pels amants de la ràdio. Avui, amb Andrés Iniesta, el loco.
13: Què?
12: Andrés, la primera pregunta és obligada. Què tal?
13: Pues... bueno, la respuesta supongo que también es obligada. Bien, gracias.
12: Una curiositat que la gent no sap és que l'Andrés duia el 8 a la samarreta.
13: Hombre, eso creo que Luis, que lo sabe todo el mundo, ¿no? Si se vendían en las camisetas en todas las tiendas de España y del extranjero.
12: Si el 8, pel que fos, ensopegués i es posés horitzontal,
13: sí,
12: és un infinit. Perquè l'Andrés Iniesta és infinit.
13: Joder.
11: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Per mi aquesta cançó té un rotllo mediterrani, tot i que cap dels que col·labora sigui per aquí, perquè tenim per un costat a DJ Goja, per l'altre Jason Derulo, que hi posa la seva veu en aquest Michiko. Va, que això no s'atura. El que sí que té so mediterrani 100% és el que arriba a continuació, perquè és el Fred Garcia. I aquí donava el tret de sortida, doncs, a recuperar una mica la rumba catalana. I li queda la mar de la veritat. Es diu Els teus ulls.

member en majúscules, eh? Pell de gallina per recuperar aquest clàssicot de Kate Ryan. Que bé que sona. Dos enchanté, el meu francès justet, però la cançó estel·lar. Ara tornem a l'actualitat perquè és el torn de Miley, sense Cyrus.

0: Into the Sun. Déu-n'hi-do, eh? Música electrònica de qualitat aquí a RAC 105, evidentment, amb aquesta d'Ugel.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: I també Ultranaté, que és una de les clàssiques, de les mítiques de la música, doncs, de ball. En fi, va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Mira, no deixem aquest estil musical perquè ara anem a recuperar un clàssicot que coneixeràs des de la primera nota. Va, no te'n dic res. A veure què et sembla, això.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor?

0: de tu.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
4: Peugeot.
5: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
6: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem. De
7: colors. Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
9: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
10: Ai, que ràpid passen les coses bones.
11: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
10: O els 10 dies Nissan.
11: Com?
10: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: RAC 105, la teva música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Aquest és el so.
1: Aquest és el so.

Porta anys i panys fent grans himnes pel món de la música i aquesta doncs també és una de les que se suma a la seva cartera d'èxits. És Kylie Minogue amb el seu Padam Padam, que dona pas a una novetat, sí. Saps aquest tipus de persona que entre setmana és correcta però el cap de setmana a la pista de ball es torna un animal? Doncs d'això parla aquesta de Cat Say, que es diu precisament així, Animal. Animal.

0: ara sí que ha tocat la tecla adequada per triomfar.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Estem parlant del Rei, que havia col·laborat amb moltíssima gent, però amb aquesta cançó, doncs, com et dic, ha tocat la tecla. Mira, parlant de cançons que ho peten molt fort, aquesta segur que la coneixes, eh? És Golden de Hantrix.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el millor?

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
3: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a citroen.es.
4: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
5: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
6: Descobreix el so de Brou amb De Colors. A

0: pop català té un nou nom propi, Brou. De colors, ja disponible.
1: Amb el suport del Departament de Cultura. Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
2: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
3: On havia terremotos.
2: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial. La Seu d'Urgell.
3: Oh, ara!
2: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Jatardes i Ernest Codina del Matina Codina.
4: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
5: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira

0: Seu d'Urgell, la Diputació de Lleida i Cadí Telecom.
1: Esta es una fiesta.
2: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
3: Aquest és el so.

Esbocat, la veu enorme i la cançó increïble és de Teddy Swim. Mr. Know It All, donant pas a un altre artista, també de talla internacional, directament des del Regne Unit. Estem parlant de Dua Lipa amb el seu Love Again.

Grans artistes del món de la música són Ed Sheeran i Justin Bieber amb aquesta que es diu I Don't Care. I jo m'acomiado, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. Ni et moguis perquè això no para, per molt que sigui festiu aquí a RAC 105, hi som i t'acompanyem de seguida amb l'Héctor Huguet. Abans els de Mataró que venen a recordar-nos que aquí s'hi viu molt bé i que el que buscàvem potser ho teníem molt més a prop del que ens semblava.

0: Avui és un dia festiu i segurament els que més l'aprofitaran seran els fans de Shakira, que viuran en directe l'últim concert a Madrid de la colombiana d'aquesta gira o residència.
1: La teva música amb Víctor Guet.
0: On s'espera que hi hagi moltes sorpreses. De moment, per exemple, confirmades ja les actuacions de Maluma, BL, Dani Martín o Bizarrap, entre d'altres. Doncs amb la colombiana i amb el Daidae comencem una nova tarda, un nou migdia. Són les dues i des de l'altra banda, l'Héctor Huguet. T'acompanyo fins al punt de les 5 i li agafo el relleu a l'Enric, ai, a l'Enric Font, a l'Arnau Mulet. L'Enric s'hi posa més tard, s'hi posa a partir de les 5 en aquest dia festiu. Va, estem celebrant-ho de la millor manera que sabem a RAC 105, compartint amb tu els millors hits del moment, també les cançons històriques de tota la vida i, per suposat, les catalanes. Ara amb Joan Dausà i el seu Jo Mai Mai.

0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
1: No pots canviar d'emissora.
2: 9 hores a la matina, Codina, d'aquest primer programa postvacacional.
3: Quins seran els èxits del futur?
4: I'm Levirin.
5: Benson Boone. This is Dua Lipa.
6: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.

Lady Gaga, evidentment, avui tampoc podia faltar en un dia festiu com avui, amb el The Dead Dance, el Ball de la Mort, tot i que, tot el contrari, està celebrant la vida, Lady Gaga, la de la seva filla, de fet, Rosé, apartada de la música a l'americana, tot el contrari que Taylor Swift, de fet, que no para, i que després de casar-se, doncs ja torna a treure nova música. De fet, quatre noves cançons, entre les quals destaquem especialment aquesta, que en pocs dies ja s'ha convertit en un número 1 mundial. Es diu Patient Zero.

l'electrònica d'Artemas, I Like the Way You Kiss Me, i el baix, aquest d'aquí, que està arribant a tots els racons de Catalunya. Nova banda, va, nova aposta de RAC 105, són 5 integrants, 4 nois i una noia, que és qui posa la veu. Osonencs de Vic debuten a La Teva Música amb aquesta cançó tan original i divertida que es diu Ballo Sense Tu. És el so de Mai Halis.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Una de les veus més elegants, més greus del panorama internacional, a nivell masculí com a mínim, la de Teddy Swims, amb el The Door i la seva porta més que oberta per artistes com Madonna, que col·labora ara amb Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
3: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
6: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
7: Actualment no pots canviar d'emissora.
8: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
9: Quins seran els èxits del futur?
10: I'm Levirin.
11: This is Dua Lipa.
12: This is Daniel Dyer.
6: La història continua. La teva música.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Matina Codina, best moments.
14: Tu poso un bandeja perquè li diguis safata, però ella és hostessa i no safata. No

0: comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105.

Katy Perry i el seu Last Friday Night. No sé què va fer el passat divendres Katy Perry, el que sí que sé és què passarà aquest proper divendres, el dia 16, concretament, marcat ja fa temps al calendari d'Aitana. Comença gira mundial, gira per les Amèriques. Primera parada, Colòmbia, Bogotà. Me ven.

0: de ser considerats un grup de nínxol, segurament pels amants del pop més psicodèlic, a convertir-se en una de les grans bandes del 2026, en part gràcies a aquesta cançó que ha fet molta fortuna al costat de Geni. Es diu Dràcula i així comencem Nova Hora.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: D'aquest dilluns 12 d'octubre, dia festiu i, per tant, programació especial des de l'altra banda d'Héctor Huguet, acompanyant-te fins al punt de les 5 de la tarda. Va, Olivia Rodrigo, un clàssic preparat també de Sophie, Elix Bextor o els Figa Flowers, amb aquest que no s'acabi. Bona tarda.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Cançó que tothom esperava a Catalunya. Ja és aquí, ja la tenim. A la teva música, RAC 105, el més nou de Ginestà i Nil Moliner, unint forces amb aquest tema que es diu Amb qui estaràs. I és cert que ja ens ho ensumàvem, eh? Feia mesos que sabíem que tard o d'hora havia d'arribar aquesta cançó, i més en part després que els mateixos Ginestà fossin els taloners de Nil Moliner al Palau Sant Jordi. Vinga, seguim endavant, viatgem uns anys enrere, ens plantem el 2011. Era el segon disc de Lady Gaga, aquell Born This Way, amb aquest The Edge of Glory. There

els fans del Sutherland demanaven una segona cançó i més després de l'exitàs brutal d'aquell tu-tu-turu. Doncs és aquesta novetat, Rock 105, les últimes setmanes. Es diu L'Última. En anglès, Ariana Grande segurament ho diria així. One Last Time.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
2: Once again.
3: From her new album.
2: Global superstar.
4: Karol G.
5: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

Déu-n'hi-do com ha canviat Karol G a nivell musical, sobretot comparant el seu nou disc No me arrepiento de sentir tanto amb els anteriors, el Tropico Queta o fins i tot el... Vaja, amb el Si antes te hubiera conocido, imagina't. Una Karol G, suposo, més afectada per la seva ruptura amb Fate, que ha fet aquesta cançó amb Bruno Mars Steel, que ja és una de les grans balades del 2026. Però és dilluns, dilluns festiu, va, així que anem a celebrar-ho amb dues cançons més alegres. De seguida, Another Talk to You, un dels grans fenòmens electrònics, o aquesta de Harry Styles. As it was, bona

0: amb Fireball.
1: El so de Pitbull i el seu Fireball. S'ha de dir així. O intentar-ho, com a mínim, que no és fàcil. Ningú fa com ell, com el gran Pitbull, que, per cert, ve a Barcelona d'aquí 3-4 setmanes, el 4 de novembre, al Palau Sant Jordi, ja ple, vaja, no queden masses entrades, les poques que queden a preus força alts, jo ja t'aviso, però sigui com sigui, ve a Barcelona el grandíssim, històric Mr. Worldwide, com també es passa per aquí, la teva música, un dia festiu com avui dilluns, una nova formació catalana. Apunteu el seu nom, que arriben amb força, Brou! El seu debut és aquest.

les més virals del 2022, Rema, Selena Gomez i aquest Calm Down a través de RAC 105. Va, ara arriba una cançó molt viral, però aquesta temporada, i de fet són molts els que consideren que es podria tractar d'una de les artistes més prometedores de la generació Z. Es diu Adela i ha debutat amb aquest èxit mundial, Ain't in L.A.

Tot i ser una cançó fosca, més underground, de club, segurament, Ugel ha tornat a aconseguir que sigui un fenomen mundial i, en part, amb l'ajuda d'una mítica, com és Ultranaté, fent plegats aquest Moving to the Sun i apropant-nos d'aquesta manera a 4:45 de la tarda. Vinga, salutacions de part d'Electroguet. Espero que estiguis gaudint de la millor de les maneres d'aquest dilluns festiu, 12 d'octubre. En fi, de seguida vagin a estar també el més nou de Miley, que no Cyrus, Bass Persuades. O el so de Dua Lipa, sempre benvinguda, i amb moltes ganes que ens presenti nova música. Diuen que està ja treballant. Esperem. Training Season.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

que la majoria estareu d'acord en que tots, qui més qui menys, coneix una persona una mica així, eh? Que ho sap tot. Mr. Know-it-all, Teddy Swims, ha fet aquesta cançó i continua demostrant el seu talent l'americà. La veritat que sí, després del Lose Control, el Bad Dreams, el The Door i tantes que esperem que ens segueixi presentant aquí a la teva música a RAC 105. Tantes potser com ens ha presentat al llarg de la seva carrera la següent convidada, el so sempre alegre i positiu de Meghan Trainor. Amb algunes, per exemple, com aquest Made You Look.

0: Awesome.
1: No em direu que no fa il·lusió.
2: La teva música.
3: Amb Víctor Huguet.
1: De tant en tant recordar cançons com aquest, Chasing the Sun, el so dels The Wanted, per algun servidor et digui, doncs, adeu-siau. Fins aquí la meva aportació en aquest dilluns festiu, però la música no s'atura i els èxits de seguida càrrec de l'Enric Font. Ell s'hi queda. A partir de les 5, evidentment, sense programació especial, avui dia festiu i sense ja tardes. Però amb ell us deixo i també amb el so dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo. Adeu-siau. No.

0: Proposta que ens porta l'Aitana, una altra d'aquestes que ens agrada, evidentment. Connexió psíquica, així hem volgut començar nova hora amb tu. Aquest dilluns, dilluns diferent.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Celebrant el Pilar. Aquí amb la teva música, clar que sí. Va, salutacions a Enric Font. Hola! Bons minuts que passen de les 5 de la tarda. Tenim 4 horetes per endavant, de bon rotllo, bona música, evidentment, això sempre. I bones propostes per tu, mira! Tanto que tenim aquí a Mamaduix amb el seu Rikiti.
3: Mare meva, s'acosta el moment de fer Rikiti.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
2: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
5: Recordes el teu primer Corsa?
6: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
7: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
8: Bona nit!
9: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu, desvergonyit i ple d'actitud.
10: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
9: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
10: Amb el suport del Departament de Cultura.
11: Matina Codina, Best Moments.
12: Estem trucant a la pastisseria Morreig, on farà el millor croissant d'Espanya.
13: Estem trucant per demanar explicacions.
12: Sí, truco de RAC 105, no sé si ens coneixes, els del Matina Codina.
14: Sí, som sí, molt... sí, sí, bueno, algun cop he escoltat.
12: Ens hem fet ressò de que sou el millor croissant d'Espanya.
13: Ara.
12: De mantega.
14: Exacte.
12: Volem saber, sense rancor ni mala llet, per què no n'heu enviat a RAC 105.
13: Clar.
14: Exacte. Mira, doncs, jo precisament no ho sé, però no sé.
12: Queremos lo nuestro, queremos lo nuestro, nuestra parte del botín. Entens? Per cert, anirem trucant fins que no arribi la safata, eh?
14: Perfecte. Vinga. Perfecte, bloquejaré el número...
12: Que vagi bé, Mónica.
15: És ben curiós que la gent dels croissants ens ha posat les banyes.
11: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

sento bé, eh? Sí. Aquí tens la bona versió que ens porta David Guetta. Sí, el de la bragueta. D'aquest Forever Young, que per cert, el francès, que ha tornat a ser número 1 a la llista dels top 100, o sigui, dels millors 100 DJs del món. És a encapçala aquesta llista de la DJ Mag. Doncs enhorabona, que ja en porta 6, 6 vegades com a número 1. Escolta'm. Va, seguim amb més aquí, Raxen 5, la teva música, amb un servidor, l'Enric Font, hola! Va, que arriba el so d'Àlex Warren amb aquest Fever Dream.

Mira que no ens en cansem d'aquesta bona versió dels Disturb, del mític Sound of Silence, eh? The Sound of Silence. Una altra d'aquestes xules que ens ve de gust recuperar en aquest dilluns diferent. Aquí amb la teva música, va, salutacions a Enric Font. Va, moment de punxar-te una d'aquestes de casa nostra. La que ha patat aquest estiu al so de Banda Neon amb Búhos i Mon DJ. És El Ventilador.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Sabrina Carpenter amb un dels seus èxits, és el seu Main Child, que ens agrada molt aquí a Reaction 5, que, per cert, és un artista que ha mostrat més d'una vegada gran simpatia i ser una gran fan de Lionel Messi, eh? Sí, sí, sí. Més d'una vegada ha pujat fotos amb la seva samarreta i tal. Segur que va estar plorant el seu comiat de la selecció argentina. Segur, segur. No en tinc cap mena de dubte. Va, seguim amb moltes més. Aquí, Reaction 5, la teva música. Hola! I un dia especial, un dia diferent aquest dilluns, eh? Va, salutacions a Enric Font. Al tanto perquè arriba la nova de Shakira. Al costat de Maluma, que ens porten aquesta Agua.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
5: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona el triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
8: Amb el

artista nord-americana Pink, que triomfa amb temes ja mítics, com per exemple aquest Give Me a Reason. Quin bon rotllo, eh? Vinga, va, que seguim amb moltes més. Ja saps, RAC 105, la teva música, un servidor de l'Enric Font, acompanyant-te amb bones referències com aquesta de Hugh Gale.

0: El so de RAC 105. RAC 105. Evoluciona.
1: Què?
0: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
1: Més moderna.
0: Més potent.
1: Més potent.
0: I amb tres noves notes.
2: Però què locura és esta?
0: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
1: Renovat.
0: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

0: Ens donen canya, energia i, a més, amb un ritme ben positiu. És que ens encanta aquesta història del Ginestar, al costat de Nil Moliner. Com ens ha meravellat això? Anomenat Amb qui estaràs? Una de les referències que també demaneu moltíssim al Ja Tardes, que tornem demà, al Ja Tardes, sí. Avui, mira, un dia especial, diferent, el dia de Pilar, no? O sigui, aquí amb la teva música, home.
1: La teva música. Amb Enric
0: Font. Sí, senyor. Bons minuts que passen de les 6 de la tarda. Seguim amb moltes més. Tant perquè, en res, el sota Ray, Where is my husband? Encara s'ho pregunta, encara va buscant, eh? Que busqui, algun dia el trobarà. També, home, referències com la d'Imagine Dragons. Abans, el so de Rosé amb Bruno Mars. Apa-té.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
3: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
4: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a citroen.es.
5: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Ai, que ràpid passen les coses bones.
8: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
7: O els 10 dies Nissan.
8: Com?
7: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
9: Això només passa. Ja tardes.
10: Mira!
11: Bona tarda, Enric.
10: Hola.
11: A veure, com t'ho explico, això?
10: Ai, ai, ai.
11: Estàvem amb un creuer.
10: Oh!
11: Viatge de singles. Persones de tot arreu. D'aquí a Catalunya, de les Espanyes...
10: Sí.
11: Una senyora de Guadalajara.
10: Ai, mare.
11: Ens fem una foto tots junts.
10: Sí.
11: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... Ensenyeu les entetes, volen dir. Somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre que sacar les tetes. Va treure pi.
10: No!
11: Ens fem la foto.
10: No m'ho crec.
11: Ens la quedem mirant. Ens agafen tots un atac de riure. I li diem... A veure, diu... Maria Eugenia, com és que has hecho esto? I diu... Però no ha dicho la senyora esta que saquemos las tetas.
10: No,
11: li vam dir... No, no, dentetes.
10: Com a... Que era Afrodita, no? Pechos fuera, pechos fuera. Vinga.
0: Ja tardes.
1: 5 a 9.
0: A RAC 105.
12: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: La

És la cançó que encara continua sent la més reproduïda actualment, al so de Taylor Swift, la nova Patient Zero. Vinga, va, que seguim. Ja saps la teva música. Avui acompanyant aquest dilluns amb bones cançons. Mira, en una estoneta, el so de Rosalía amb la Perla. Abans recuperem la proposta dels Capital Cities. Aquesta t'agrada, eh? Safe and

va estar amb nosaltres allà a la Mercè de Reaction 5. Ho va donar tot amb les seves cançons, com per exemple aquesta, la nova. Estem parlant de Marcos amb K, que és tot un fatxenda, eh? Un fatxenda, És estrany que no m'hagi enviat missatges al Jatardes aquests dies, eh? Sí. Si m'escoltes, Marcos, aviam si t'enrotlles, home. Va, que seguim. Salutacions a Enric Font, al tanto, perquè, mira, ens ve de gust recuperar aquesta de Shawn Mendes. És a There's Nothing Holding Me Back.

Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm!

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
0: Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure.
4: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
5: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
8: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
9: Mira, ja ve, recta final.
10: Mora de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
11: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
12: Un autèntic bochorno.
8: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
8: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105.

L'Aitana, que aquests dies crec que encara corre per Llatinoamèrica fent concerts i cantant a ple pulmó temes com aquest Superestrella. Ai, tenim ganes d'escoltar nova música que diuen que està preparant, eh? Sí. Diuen que està preparant nou àlbum, aviam. Ganes. Vamos! Nosaltres continuem aquí, ja saps, Rack Sensi? Amb la teva música i amb temes com aquest dels Estijomas.

Jo crec que és una de les més mítiques d'Ed Sheeran, el britànic, que sempre és meravella amb les seves cançons, les seves propostes musicals, com per exemple aquest Shape of You. Que l'has cantat tu també, no? Sí. No dissimulis, que sé que sí. Va, pocs minuts per les 7 de la tarda. Tenim encara moltes. Va, que aquests dies portem encara ressac emocional amb els oques grasses. Per això, de seguida, Elefants. Abans arriba Nil Moliner.

0: Aquí tens a Shakira, la colombiana que està imparable recentment. Mira, l'altre dia va estar amb el Broncano, no? Sí. Ai, Déu-n'hi duret.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Va, que ho ha patat aquest estiu amb temes com aquest Dai Dai, que no para de sonar amb força, també aquí, a RAC 105, amb la teva música. Bons minuts, que passant de les 7 de la tarda, així m'he iniciat una altra horeta d'aquesta tarda. Tarda diferent, de dilluns, sí, però diferent. Va, atenció, perquè de seguida la nova de Karol G amb Bruno Mars, amb el seu estil, abans una mítica. La proposta de Panic at the Disco.

0: Aquest. Aquest és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Mary Shore.
5: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: Matina Codina Best Moments.
9: Tu poso un bandeja perquè li diguis safata, però ella és hostessa i no safata. No.

0: comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Escoltes tots els èxits de la música.
1: No podràs canviar d'emissora.

motivant amb la proposta que ens portava Dua Lipa ja fa unes temporadetes. Mira que ens agrada repassar també temes com aquest Houdini. De nou aquí, ja saps, Reaction 5, amb la teva música. Yeah, yeah, baby. Sí, sóc un motivat. Què passa? Vinga, va, que continuem per aquí. Salutacions a Enric Font. De seguida, el so de la Miley, que ens porta End of the World. Abans, mira, revolucionarem tot plegat. Sí, revolucionem la maquinària amb el so dels Brou, de colors.

sí, tu, escolta, el que va al cotxe ara mateix, no et motivis massa, que hem d'arribar a casa. El so de Hugel, en aquest cas al costat d'Ultranaté. Mira que l'hem ballada aquest estiu, eh? Així. Moving to the sun. Va, seguim amb més, ja saps, avui dia especial aquí a RAC 105, amb propostes com aquesta de Taylor Swift. És el seu Opalai.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
4: Ui, ens l'hem passat, no?
5: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
6: Marta, vine'm a buscar.
7: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
8: No sé com va el Google Maps, sí.
7: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
9: Amb el suport del Departament de Cultura.
10: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
11: La vida està cada cop més cara.
12: Els preus no paren de pujar.
13: Un mango, 9 euros.
12: Robatori. Inflació!
11: Necessites estalviar.
12: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
11: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
12: No pots canviar d'emissora.
14: No pots escoltar una altra cosa.
12: RAC 105.
15: La teva música.
16: Hi everyone, it's Teddy Swim. Give it up for Teddy Swim.
15: Això és RAC 105.
12: No podràs canviar d'emissora.

cosa com màgica, que enganxa i, a més, que té una elegància pura. El so de Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Oh, yeah! Moltíssimes encara per punxar-te, per regalar-te, per motivar-te també. Fas el que facis, estiguis on estiguis, aquí connectat, evidentment. Va, de seguida Madonna amb Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Abans, mira qui arriba. És el number one. Sí, el número 1 del top 100 de DJs. Estem parlant de David Guetta, que versiona aquesta, Baby Don't Hurt Me.

0: Una de les mítiques que ens portaven els Maroon 5, capitanejats per Adam Levine, recuperant també temes com aquest Don't Wanna Know. Té màgia, també. Avui, mira, estem així de tontorrons. Va, salutacions a Enric Font, pocs minuts per les 8 de la tarda. Bé, del vespre. Va, i anem a recuperar temes com aquest d'Ivan Herzog, Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: quan arriben aquestes hores i ja està tot fosc, és com que et deprimeixes. Però gràcies a cançons com aquesta de l'Aitana, ja que canvia la cosa, que m'entens, que sí?
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Abelic, amb connexió psíquica, que hem volgut començar una nova hora amb tu quan passen ja uns minutets de les 8. Què? Tot bé, no? Vinga. Ben motivats, engrescats, amb un servidor, l'Enric Font. Hola, sí, sí, jo sé, el motivat de la vida. Va, que arriba per aquí Rosalía, milionària. Que jo sé que...

0: música.
1: RAC 105.
0: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
0: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Marta, vinem a buscar.
5: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
6: No sé com va el Google Maps.
5: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
9: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes avall per allà on passa.
10: A on havia terremotos?
11: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
9: La Seu d'Urgell.
12: Oh, dius ara!
9: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Atardes i Ernest Codina del Matina Codina.
13: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
14: Home, i tant, Enric!

em fa una llàstima que el pròxim concert dels Coldplay aquí a l'Estat sigui a Madrid. Oi, oi, oi. Jo que els aniria a veure cada dia. En fi, sí, amb Chris Martin ja som amics, sí, clar, pràcticament. Aquí tenies Feels Like and Falling in Love, una altra de les referències que ens venia de gust avui dilluns. Abans he dit diumenge, no? Ja no sé ni quin dia estem. Ara se'm fan els dies llargs. Va, que arriba per aquí Joe amb End of Beginning.

A mi és que em flipa, em meravella molt aquest final de cançó, que se li van acabant les piles del Walkman. Sí, els boomers, m'enteneu, ah, que sí? Ens passava molt, a mi molt, a mi molt. I clar, escoltaves les cintes de caset allà amb que anaven que ja no tenien ni energia, tu. Aquí tenies bona referència, Good Luck Babe, el so de Chapel Road. I seguim motivant-te, sí, encara que sigui dilluns, sí, dilluns diferent, però aquí hi ha que, tot el que no, clar que sí, que no falti de res. Va, salutacions d'Enric Font, moment dels tiets que, recorda, estaran a la castanyada del Cabro Rock, sí, sí. Si vols entrades, a cabrorock.cat, amb RAC 105, l'emissora oficial. Perduts a un...

0: RAC 105.
1: A Tele 8 in LA. La teva música.

aquest 2026. Gran treball, en aquest cas, del Sidherland, amb el seu tututurú. Què, l'has ballada, eh? Mira que hi ha vídeos per les xarxes que no paren, no paren. Va, seguim amb moltes més. Salutacions a Enric Font. Moment de la nova que ens porta la Shakira, en aquest cas, al costat de Maluma, una mica d'agua. Yeah. Que me'n recordo sempre del mestre, eh? Agua!

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: La teva música.
1: RAC 105. Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
4: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge

0: homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
1: Marta, anirem a buscar.
2: Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
1: No sé com va el Google Maps, sí.
2: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
4: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
5: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
4: Us hi esperem.
6: Mira, ja ve, recta final.
7: Mare de Déu.
4: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
8: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
9: Un autèntic bochorno.
5: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
4: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
5: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Aquest és el so RAC 105.
11: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
12: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
10: No podràs canviar d'emissora.

0: És una de les cançons mítiques dels One Republic, una altra de les que recuperem aquest dilluns. Vinga, va!
1: La teva música amb Enric Font.
0: Amb això que jo toco el dos, demà més i millor. Demà a partir de les 5, aquí com un clau, amb una nova edició del Ja Tardes. L'Afterworld radiofònic per excel·lència. Apa-li! Estigueu bons, eh? Va, que marxem amb la nova de la Miley. Bass Persuades. Apa-li, xau, pescau!

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
3: 4391-04391.
2: Sèrie
3: 21021.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: RAC 105, la teva música.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
0: Aquest és el so.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Alerta! Alerta!
2: Què
3: passa? Ja, si parleu no se sent l'alerta.
4: Oh, sí, se sent.
5: Jo no l'he rebut.
6: Jo tampoc.
3: Si algú pot llegir, sisplau, l'alerta.
1: Pluges torrencials fins a les dues d'avui. Eviteu desplaçaments innecessaris. No us acosteu als rius. No us acosteu a les rieres ni als barrancs.
3: Sempre dieu el mateix.
1: No baixeu a soterranis. Pugeu a pisos superiors si entra aigua. En cas de risc...
3: Aigua o aigua?
1: Aigua. En cas de risc, contacteu el 112, vota socialista.
3: Això no ho diu l'alerta.
1: Després ho diu en anglès.
6: No ho diu.
1: Civil Protection Alert, CECAT, Torrential Rain, Luntil...
6: Vale, un moment, president, perdó.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105. M'he despertat.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 4 de setembre del 1977.
0: I el número de la sort, el...
2: 1.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Això és... RAC 105.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Bon dia, senyores i senyors, i benvinguts a Quan s'apaguen els llums, el programa més íntim pels amants de la ràdio. Avui, amb Andrés Iniesta, el loco.
2: Què?
1: Andrés, la primera pregunta és obligada. Què tal?
2: Pues... bueno, la respuesta supongo que también es obligada. Bien, gracias.
1: Una curiositat que la gent no sap és que l'Andrés duia el 8 a la samarreta.
2: Hombre, eso creo que Luis, que lo sabe todo el mundo, ¿no? Si se vendían en las camisetas en todas las tiendas de España y del extranjero.
1: Si el 8, pel que fos, en supegués i es posés horitzontal,
2: sí,
1: és un infinit. Perquè l'Andrés Iniesta és infinit.
2: Joder.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com. Todo esto. Voy a